0: 5 minuts per l'inici de l'espectacle a la Sala Gran. Àtrium Viladecans els hi dona la benvinguda.
1: Benvinguts al Teatre Principal de Sabadell. La funció començarà d'aquí a 5
2: minuts. Així mateix, els recordeu que per l'inici de l'espectacle no es poden fer fotografies en flash durant l'espectacle. Moltes gràcies.